si és veritat que el futur penja d'un fil prim, que la fe mou muntanyes i tenim

0: si és veritat que el futur penja d'un fil prim,
1: que la fe mou muntanyes i tenim la vida pel davant.
0: Si és veritat